0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: tinc meu pia.
1: Ràdio Obrera non-stop. Stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Radio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
1: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
1: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
3: No, 3, 2, 1.

0: Aviam, un, dos, tres, i ja som tots.
1: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera. 107.9.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!
3: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
3: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
4: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana,
5: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
4: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
7: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
8: I sigues part de la solució.
7: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
8: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
7: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
8: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
7: I sigues part de la solució.
9: Ajuntament d'Abrera.
10: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les joventuts

0: Les Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
1: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: deixarem entrar.
1: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: No pots dormir?
5: No pots dormir, no pots dormir.
4: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: Soy J.C. Ramón.

0: mare benvinguda con gall.
1: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
2: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Aquest estiu,
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

només enveja és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no els segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el PAC perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
3: Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu. Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Radio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Els bombers confien donar per controlat aquest matí el foc d'Aiguamúrcia al camp i que també ha afectat el municipi veí de Pontons, a l'Alt Penedès. Durant la nit, 17 vehicles de bombers i 80 efectius han seguit remullant el foc que es va donar per estabilitzat ahir al vespre. Un foc que ha cremat majoritàriament massa forestal, com explica el cap de la Guàrdia dels Agents Rurals de Tarragona, Toni Mestre.
2: L'última estimació en hectàrees afectades és de sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, el caire del 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, comarca de l'Alt Penedès, a l'Aiguamúrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp.
1: Agents rurals i Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat d'aquest i també dels altres dos incendis que han tingut lloc en els darrers dies a la mateixa zona. I els bombers també han estabilitzat l'incendi forestal de Lladurs, al Solsonès, que ha cremat 3,5 hectàrees de vegetació. El foc s'hauria originat per la revifada d'un incendi de la setmana passada provocat per un llamp. Ara 14 dotacions continuen refredant la zona. I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I l'oficialitat del català en la Unió Europea ja fa un any que no es debat a Brussel·les i tampoc figura a l'agenda del Consell d'Afers Generals d'aquest dimarts. El govern espanyol va portar la proposta a la Unió Europea arran de l'acord amb Junts, però la mesura continua bloquejada per les reticències d'una desena d'estats que tenen dubtes jurídics i també sobre el cost. Espanya defensa una aplicació progressiva i assegura que n'assumirà les despeses. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa, calor nocturna i risc d'incendi forestal. També continuen les restriccions d'accés a 8 espais naturals. També el tancament de les àrees recreatives dels municipis en nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extremar la prudència després d'una setmana de temperatures extremes. De fet, pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp i nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa, també núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I pel que fa als esports, en futbol, el Barça s'han set avui els entrenaments de pretemporada després de les revisions mèdiques. Ho fa encara amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen disputant el Mundial. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
4: I me pregunto si pudiera ser
0: amb tots els èxits del panorama nacional.
4: Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Big Friday on Air.
5: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más a reclato.
0: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
6: Oh, I'm done hiding now. I'm shining like a coffee.
0: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
7: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
3: Els

0: Refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
0: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Els bombers confien donar per controlat aquest matí el foc a Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, que també ha afectat el municipi veí de Pontons, a l'Alt Penedès. Durant la nit, 17 vehicles dels bombers i 80 efectius han seguit remullant el foc que es va donar per estabilitzat ahir al vespre. Un foc que ha cremat majoritàriament massa forestal, com explica el cap de la Guàrdia dels Agents Rurals de Tarragona, Toni Mestre.
2: L'última estimació en hectàrees afectades és d'unes sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, el caire del 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, comarca de l'Alt Penedès, a l'Aigua Múrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp.
1: Els agents rurals i els Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat d'aquest i dels altres dos incendis que han tingut lloc en els darrers dies a la mateixa zona. I els bombers han donat per estabilitzar també l'incendi de Lladurs al Solsonès, que ha cremat 3,5 hectàrees de vegetació. El foc s'hauria originat per la revifada d'un incendi de la setmana passada provocat per un llamp. Ara 14 dotacions continuen refredant la zona. I els pescadors del Sonso de Girona han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I l'oficialitat del català a la Unió Europea fa un any que no es debat a Brussel·les i tampoc figura a l'agenda del Consell d'Afers Generals d'aquest dimarts. El govern espanyol va portar la proposta a la Unió Europea arran de l'acord amb Junts, però la mesura continua bloquejada per les reticències d'una desena d'estats que tenen dubtes jurídics i també sobre el cost. Espanya defensa una aplicació progressiva i assegura que assumirà totes les despeses. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa, calor nocturna i risc d'incendi forestal, que també continuen amb les restriccions d'accés a 8 espais naturals. També el tancament de les àrees recreatives dels municipis del nivell 3 alfa. Es demana extrema prudència després de més d'una setmana de temperatures extremes. Pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i la Conca de Tremp i nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic d'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat, fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus, o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i Canamat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació. Informació de serveis.
5: Des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera s'ha informat que aquest dimarts a 14 de juliol, a partir de les 9 del matí fins a la finalització dels treballs, es prohibirà un tall d'aigua a diversos carrers del barri de Can Vilalba per millores a la xarxa. Concretament, aquest tall afectarà els carrers de Voltrera, Baix Llobregat, Sant Lluís, Sant Joaquim, l'Avinguda de Virrei Amat, l'Avinguda de Circunvalació i els carrers de Vilalba, Bosch, Curt, Vacarisses i del Castell. Es treballarà per restablir el servei en la major brevetat possible i des de l'Ajuntament d'Abrera es prega les veïnes i veïns afectats per aquest tall disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
4: Abrera Informació. Educació.
5: La SEM, l'Associació Catalana d'Escoles de Música, ha comunicat que el Festival de Joves Músics Europeus Rítmics, una iniciativa en la qual va participar el maig de 2025 l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ha estat guardonat amb el Premi Alícia 2026 a la internacionalització, atorgat per l'Acadèmia Catalana de la Música el passat mes de juny a l'Auditori de Barcelona. El Festival Rítmics, que va acollir a 4.000 joves músics de 18 països, es va celebrar a 40 poblacions de Catalunya, entre elles a Abrera, del 29 de maig a l'1 de juny del 2025 i, com deien, l'Escola Municipal de Música d'Abrera en va formar part activa, sent una seu acollidora o participant a les activitats del festival. Des de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, en associació amb les escoles musicals d'Esparreguera i Olesa de Montserrat, es va formar un hub del festival per acollir diverses formacions europees. L'acte va tenir lloc el dissabte 31 de maig a l'Auditori del Centre Polivalent d'Abrera, amb l'actuació de la banda de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, també la Doinua Música Escola, la banda i cor de la Gaspi, de Guipúscoa, la banda de Reixen, a Suïssa, i l'Estit Band de l'Escola Municipal de Música d'Olesa com a convidades. Simultàniament, l'Orquestra de Corda de l'Escola de Música d'Abrera va actuar en un gran concert juntament amb l'Orquestra de l'Escola de Música d'Esparreguera, l'Escola de les Arts, una orquestra d'Alemanya i una altra txeca. Aquest reconeixement d'abast nacional és el fruit del treball en xarxa de molts municipis i de l'aposta compartida per una educació musical pública de qualitat i connectada amb Europa. Així mateix, des de la SEM, agraeixen l'Ajuntament i l'Escola Abrerenca el suport constant, el qual fa possible que les escoles municipals de música s'impliquin en projectes de gran valor pedagògic i artístic que enriqueixen l'alumnat i el territori.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
6: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
7: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
8: I me pregunto si pudiera ser
4: amb tots els èxits del panorama nacional.
8: Quiero

0: Molt bon dia, passen 9 minuts de les 8 del matí, és dimarts 14 de juliol. Obrim les portes de Fórmula Matí fins la 1 del migdia, gràcies per escollir-nos. I ara volem començar explicant que els bombers han estabilitzat l'incendi forestal d'Aiguamúrcia. Va ser a 8:15 d'aquest dilluns i els 220 evacuats de Querol i les urbanitzacions properes poden tornar ja a les seves cases. Els veïns de la zona van rebre un S-Alert que comunicava aquesta nova situació, que era poder tornar a casa. Així mateix, Protecció Civil aixeca confinament de més de 2.000 persones. Els bombers preveuen que l'incendi quedi controlat avui dimarts, d'aquí a poca estona, si no hi ha cap represa significativa. Aquesta nit, 17 vehicles i 80 bombers han seguit treballant a la zona. Doncs pendents d'Aiguamúrcia, que tenim sembla ser bones notícies. Per altra part, l'incendi originat a Los Gallardos, a Almeria, ha quedat controlat aquest dilluns a 6:45 de la tarda després d'haver cremat unes 7.000 hectàrees. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, des del punt de comandament del foc a Turre. El mateix Moreno ha indicat que hi ha una brigada de l'Infoca que es quedarà pendent de refrescar el terreny, tot i que ha remarcat que l'incendi no representa una amenaça, ja que les condicions del temps previstes per les pròximes hores seran positives. Aquest mateix dilluns, el jutjat de Vera, Almeria, que s'encarrega del foc originat dijous passat, ha rebut la identificació de 9 víctimes. A primera hora de la tarda d'ahir s'ha conegut la identitat de 6, un ciutadà espanyol i 5 d'estrangers, un home i una dona del Regne Unit, una dona de França, un home de Bèlgica i una dona dels Estats Units. L'espanyol i la estatunidenca eren matrimoni. Més tard, el Centre Integrat de Dades ha anunciat la identificació de 3 víctimes més, un matrimoni d'origen belga i una dona del Regne Unit. Per tant, els morts identificats fins ara són 4 homes i 5 dones, 8 amb passaport estranger i un de nacionalitat espanyola. Tots ells, tots són majors d'edat. 8:11, l'escriptor Luis Goytisolo ha mort aquest dilluns a la nit, als 91 anys, segons ha confirmat la RAE. Amb la seva mort desapareix una nissaga, les de 3 germans escriptors, José Agustín Juan i el mateix Luis, que es va consagrar a la literatura. Luis Goytisolo va estudiar dret, però va abandonar la carrera per dedicar-se a la lluita antifranquista, cosa que el va portar a la presó. El seu talent literari va brotar davant jove, perquè amb només 23 anys va guanyar el Premi Biblioteca Breve per Les Afueres. Com a escriptor va aconseguir guardons importants com el Premi Nacional de les Lletres, el Premi de la Crítica o l'Anagrama d'Assaig. Més temes culturals, perquè la cantant Aitana i el Mago Pop han anunciat aquest dilluns la compra del Teatre Aquitània de Barcelona. Aquesta adquisició conjunta és una aposta decidida per les arts escèniques i per la ciutat, que, segons han explicat, vol donar suport al talent, fomentar la professionalització de les arts escèniques i crear ocupació. Ens aixequem, temperatura de 26 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Marta Santos, una de les veus que està conquerint el panorama del pop urbà. Regala-me la silla donde te esperes.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Continuem a Fórmula Matí amb les novetats que no poden faltar a la teva playlist. Ara arriba Ningú amb Mai t'ho he dit, una cançó que combina emoció, proximitat i un so actual. Si encara no l'has escoltat, és el moment de descobrir-ho aquí,

0: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.
1: Ara és el moment de Mau i Ricky, el duet veneçolà que continua conquerint les llistes amb el seu pop urbà i llatí. Posa't còmode perquè arriba Amapola. Amapola.

Hem arribat a 8:45 del matí. Tenim preparada ja la previsió del temps. I és que som a les portes del pic d'aquesta tercera onada de calor de la temperatura que arribarà de cara a demà. Avui les temperatures seran semblants a les d'ahir i a partir de dijous baixarien les temperatures. Avui hem començat la jornada amb temperatures d'entre 22 i 26 graus i amb el pas de les hores es dispararan tant com ahir. Les màximes es mouran entre els 32 i els 38 graus o fins i tot per sobre en punts a ponent. El sol es combinarà amb pols sahariana i també amb alguns núvols. De pluja se n'espera poca. A tot estirar quatre gotes al matí a l'Ebre i algun ruixat de tarda al Pirineu. El vent del sud bufarà amb força, sobretot durant la tarda. Demà les temperatures tocaran sostre i la calor encara serà més intensa que avui. Bufarà el vent de ponent amb força, un vent que és sec i rescalfat i que dispararà les temperatures demà, sobretot a la costa, al prelitoral, comarques de Girona i punts de la Catalunya central. En indrets de l'interior es podrien demà superar els 40 graus. A partir de dijous baixaria de manera progressiva la temperatura i respirarem una mica millor a finals de setmana. Ara mateix a Barcelona entre 23 i 26 graus, 26 a Tarragona, 23 a Lleida, 21 a Girona, 27 a Vinebre, 20 graus, 25 a Amposta, 26 a Cambrils, a Roses tenen 24, a Tremp 22 i a Abrera tenim 26 graus. A Fórmula Matí hi ha un espai per recordar els signes que han marcat tota una generació. Tornem al 2018 amb dos grans referents de la música urbana, Nicky Jam i J Balvin, i segur que coneixes aquesta cançó i l'has cantat més d'una vegada. Pugem al volum perquè torna X.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara, aquí a Fórmula Matí, seguim amb una col·laboració que regala de ritme i talent Nino Vargas, Omar Montes, Dani Home i Kevencito el 13 uneixen forces amb Algo Bonito Remix, una barreja de sons urbans, flamencs i llatins, que, per cert, no para de sumar reproduccions. Si tens ganes de bon ambient, aquesta és la teva cançó, que sona ara.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: també a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Ozuna és un artista que ha marcat tota una època, que continua regalant cançons que connecten amb milions de persones. Ara, millor de antes. Yeah.

la seva personalitat i un estil únic. Arriba a Fórmula Matí Maria Pelae amb No estoy católica, que és un tema ple d'actitud, ritme i aquesta barreja tan característica de flamenc i sons moderns que la fa inconfusible.

0: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Ara una col·laboració que porta molt de flow. Popo Gavarre i Excese amb Sentaito.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, per la Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà el motiu. Amb la sortida dels 6 regidors de juny de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I els Mossos han desplegat aquest matí de dimarts un dispositiu a Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Terrassa i Maçanet de la Selva per investigar un tiroteig al barri de la Mina. Els fets van passar el 12 de maig al carrer Saturn i no va haver-hi ferits. En l'operatiu hi participen 150 agents i s'estan fent diverses entrades i escorcolls. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, cues a la C63 a Lloret de Mar en tots dos sentits per un accident. A la A2 hi ha congestió a Tàrrega en sentit Lleida per un accident amb només un carril obert. I a la C25 també un carril tallat a Arbúcies en sentit Lleida, també per un accident. Trobem retencions a aquesta hora entre Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona. A la B20 també a la Ronda de Dalt, en sentit Llobregat, amb un carril tallat. I a més, continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. Un incendi que els bombers confien donar per controlat aquest matí. Un foc que ha cremat majoritàriament massa forestal, com explica el cap de la Guàrdia dels Agents Rurals de Tarragona, el Toni Mestre.
3: L'última estimació en hectàrees afectades és d'unes sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, el caire del 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, comarca de l'Alt Penedès, a l'Aiguamúrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp.
2: Els agents rurals i Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat d'aquest incendi, però també dels altres dos que han tingut lloc en els darrers dies a la mateixa zona. I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demanen al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I pel que fa el temps, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable, amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dimarts 14 de juliol, des de l'Ajuntament d'Abrera es convida la ciutadania a viure la semifinal del Mundial de Futbol que enfrontarà les seleccions d'Espanya i França en pantalla gran. Serà a la sala municipal a partir de les 9 del vespre i l'obertura de portes es farà una hora abans, a les 8. Hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, dimarts 14 de juliol, tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà Tarda d'Ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu Trenca Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Samaron 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, dimarts 14 de juliol, a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol de 5 a 7 hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol i diumenge dia 19 de 5 a 6 de la tarda hi haurà jocs dirigits. El dissabte porta per títol Les estàtues emocionals i diumenge La missió impossible. En tots els casos per a infants de 5 a 10 anys.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Després de la festa major un estiu més tornem a gaudir de les festes majors dels barris d'Abrera. Aquest cap de setmana s'han celebrat les festes de les Carpes i Sant Miquel i el proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A Can Amat, dijous 16 de juliol a les 9 hi ha ioga en obert. Divendres 17 de juliol al matí a 9:15 també hi haurà ioga. A 8:15 del vespre, animació infantil amb la Superballaruga. 15:15 a les 9 es farà el sopar de l'entrapa. A 11:15 es farà el quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins les 2 ballar amb el grup duet Skitch. Dissabte 18 de juliol a partir de les 8 del vespre hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8 zumba amb vive i baila. A les 9 sopar de germanó. A 11:15 el segon quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins a les 2 sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 7:15 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Entre que la programació de la festa major de Can Vilalba és la següent. Divendres dia 17 durant tot el dia es farà jornada de portes obertes al castell de Voltrera. De 5 a 9 hi haurà pinball per a totes les edats. De 6 a 8 campionat de remigio. A 7:15 pinyata infantil. A les 9 campionat de futbol sènior i a partir de les 11 ball amb orquestra fins a les 2. Dissabte 18 de juliol de 8 a 10 es farà una carrera d'atletisme de minitrell al castell de Voltrera on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. d'11:15 campionat de futbol infantil mix, de 12:15 a 5 inflables d'aigua lliscadora, de 4 a 6 una paella popular, a les 5 hi haurà la festa de l'aigua amb Holi Festa i guerra de globus d'aigua, de 6 a 9 campionat de dominó, de 6 a 10 es farà un tardeo, a 8:15 hi haurà pinyata infantil, a les 10 espectacle del grup Som Cabaret, a 12:15 ball amb hit dance i a partir de 2:15 i fins a 4:15 disco mòbil. I finalment, el diumenge 19 de juliol durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera, del matí de 9 a 12 torneig a petanca i concentració i esmorzar motero, de 11:15 campionat de ping-pong, a 12:15 castell inflable d'aigua, de 1 a 2 a festa de l'escuma de colors, de 4 a 6 fideuà popular, a les 6 hi haurà el campionat de parxís, a les 7 ball de zumba, també a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15, a 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats, a les 10 una visita al castell il·luminat i a 11:15 la batucada des del castell de Voltrera per posar el punt i final a la festa. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba, del 24 al 26 de juliol al Rabató, 29 i 30 d'agost a la Font, 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Seguim en aquest 14 de juliol, 27 graus, ara amb una proposta plena de sentiment i autenticitat, perquè arriba més allà amb el seu tema Armadura, una cançó que combina emoció, força i una lletra que parla de protegir-se i superar moments difícils. Interessant. I després, cançons que arriben al cor amb Pablo Alborán i Tiempos Bonitos, que és un tema ple de sensibilitat.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Continuem amb un artista que porta anys regalant-nos cançons impossibles d'oblidar. Melendi arriba ara amb Mentiras Arriesgadas, un tema amb la seva inconfusible manera d'explicar històries, combinant emoció, guitarra i una lletra que ens convida a reflexionar. És un dels grans referents del pop en castellà, en espanyol. Torna a sonar amb força aquí a Fórmula Matí, Melendi.

Sabeu, 28 graus, ara aquí a Fórmula Matí fem un viatge al passat per recordar un dels temes que van marcar una etapa de la música urbana. Un estiu passat, perquè tornem a escoltar Bad Bunny i Estamos Bien, una cançó amb el seu estil únic. Aquest missatge de positivitat i superació és un dels grans èxits que ara volem recuperar del Conill Dolent, que encara avui continua sonant amb força. Toca recordar un himne urbà aquí, en aquest dimarts, 14 de juliol.

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: I a Fórmula Matí també tenim una proposta diferent i plena d'energia que volem presentar-te. Parlem de Pocomoxo, arriba amb Bullerengue, que és un tema que fusiona ritmes urbans amb sons d'arrel llatina i una personalitat molt marcada, aquest tema. És una cançó en ritme, amb molta actitud, que ens convida a moure'ns en aquest estiu 2026, en aquest 14 de juliol. Aquí, a Fórmula Matí, sempre descobrim nous sons. Bule, bule!

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns

0: a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
1: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
0: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Ara seguim amb una de les veus joves que està guanyant força dins la música actual. És Miguel Bueno, arriba amb Alguien aquí, un tema carregadet d'emoció, amb aquest so fresc. És una cançó perfecta per aquells moments en què la música explica el que a vegades no sabem dir.

0: talent, ritme i també molta emoció, eh? Les veus d'Omar Monter, Xillo i Fernández, Perdona mi amor, aquesta essència urbana i flamenquita. Però una cançó que agrada de sentiments, per cantar-la ben fort en aquest 14 de juliol. Com estàs? Estàs a la platja, a la piscina? Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera.
1: Esta llamada está siendo fecha.

0: Una proposta amb molt de ritme i personalitat. Miquel Bizar arriba amb Cúmbia Negra, un tema que fusiona sons llatins, cúmbia i una energia molt especial. Va, deixem que soni Miquel Bizar ara,
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Aquest estiu no et surt que rimis les orelles. Escolta Ràdio Obrera.
1: Fem espai per les veus que transmeten emoció en cada nota. Ara és el torn de Mon Laferte, des de Xile, A pesar de ti i de mi. Una cançó que parla d'amor, records i emocions.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà els motius. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i una unitat canina. I els Mossos investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és també un nen, un noi, de menys de 14 anys, que és inimputable. I els treballadors de Pascual fan una tancada nocturna com a protesta. Guillem Rico, des del 9FM.
2: Els treballadors de la planta de Leche Pascual de Gurb continuen les mobilitzacions per desbloquejar les negociacions de l'ERO que l'empresa va presentar el 26 de juny com a pas previ al tancament d'una planta que ha comprat Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a les pizzas. Així ho van escenificar aquest dilluns plantant-se davant la fàbrica amb tendes d'acampada, cadires i carmanyoles per sopar i quedar-s'hi a dormir. Quim Espanyol és l'advocat del col·lectiu Ronda que defensa la posició dels treballadors.
3: Ara mateix ens queixem de la falta de maduresa de qui està abordant un procés sense entendre la transcendència i la profunditat que té i s'està plantejant tancar deixant al carrer 86 professionals del sector, que és evident que no trobaran feina en la indústria làctea perquè no hi ha més plantes a Catalunya.
2: Divendres hi ha prevista una reunió i en funció del resultat es plantegen dilluns que ve una nova jornada de vaga acompanyada d'una manifestació a Madrid davant de les oficines de la companyia lletera per traslladar el rebuig a un acomiadament que consideren injustificat.
1: I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació. Amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera va acollir el dijous 9 de juliol passat l'acte de lliurament de diplomes als i les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora de l'àrea, Maite Novell, acompanyats de la cap del departament, Tamara Mendieta, i la tècnica d'ocupació, Montse Tomàs, van lliurar els diplomes i van felicitar les persones que han realitzat i superat els cursos, posant en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar els veïns i veïnes que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral. Les valoracions per part de l'alumnat van ser molt positives. Sentim algunes d'elles.
7: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto pero muy completo y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
8: Me ha parecido un curso muy interesante. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica. He conocido a mis compañeras que son un encanto. Y ahora realizar pues, la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
9: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació i bueno, va ser un canvi de xip perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. És molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
0: He hecho el curso de monitora de lleure y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
6: Els cursos dels quals s'han lliurat els diplomes són els següents. Monitor-monitora de temps del lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina amb intel·ligència artificial, Excel bàsic, monitor-monitora esportiu, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, un curs de resiliència motivadora i un curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials que ha permès l'obtenció del certificat de professionalitat. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes.
5: Abrera Informació. Promoció econòmica.
6: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026 i del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. La part teòrica es farà dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 2:15 a 2:15. La pràctica 1 es farà divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 2:15 i dimarts dia 21 de 9 a 2 i la pràctica 2 dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 2:15 i divendres 24 de juliol de 9 a 2. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions us heu d'adreçar directament al Servei de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 2:15 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
10: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
11: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
10: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
11: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
12: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
13: 14 de juliol, 29 graus, seguim després dels informatius amb Ràdio Macandé, que arriba amb Se me cayó tu cielo, una cançó que parla de sentiments, records i d'aquelles històries que deixen empremta. I després, la música feta a Catalunya. Ara també serà el torn de Miqui Núñez amb Un altre cop, un tema i una cançó en català que ens recorda que sempre podem tornar a començar i gaudir de cada instant.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
5: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
6: Ara amb una cançó carregada de ritme i emoció perquè ha tornat Raúl. Tu me das la vuelta, amb aquesta melodia que s'enganxa. Una proposta que combina pop i sons actuals per parlar d'aquella persona capaç de canviar-ho tot.

0: Moisés Losada presentant aquesta cançó plena de sensibilitat i emoció, Flores d'Abril. Una proposta que amb un estil propi ens convida a escoltar, sentir, deixar-nos portar per les cançons, per la música com aquesta.
1: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
0: Arriba un artista que ha sabut crear un so propi i connectar amb una generació sencera. Rels B, El Mundo por Ti.
2: Todos quieren ser

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

10:30 minuts, 29 graus. Ara, Fórmula Matí, fem una parada en els grans temes que han deixat empremta en la música urbana. Anem a recordar junts a Karol G, juntament amb Cosco Lluela, i el seu tema La Dama. És una col·laboració amb Old The Flow, Ritme Llatí, i aquesta essència del reggaeton que va marcar una època, una cançó que ens porta de nou als inicis d'una de les artistes més importants del gènere.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Camí de les 11 del matí. Ara una proposta en català que combina emoció i sons actuals. Relief i AXB3 ens presenten Quan em mires, un tema amb una melodia envolvent. Una col·laboració que suma sensibilitat i energia dins de l'escena urbana catalana.

0: y sábados de 9 a 1. Chatarras Cao, calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras Cao.
1: Chatarrero del amor.
2: Vols més clients? Vols més visibilitat?
3: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
2: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
3: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
2: Si tens un negoci a la comarca,
3: aquest és el teu moment.
2: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
4: Ara arriba una cançó que uneix sensibilitat i emoció. Són Muchacho i Judith Nederman, La nostra història, un tema en català que parla de records, sentiments i aquells moments que formen part del nostre camí. Molt bon dia.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu. Happy Holidays!
1: La banda càntabra Repion arriba amb Cerrar los Ojos, que és un tema que està combinant aquesta intensitat, aquesta sensibilitat que tenen, i un so propi, que ens ha enamorat des del primer instant. Deixa't portar per aquesta melodia, eh?

0: amb Salistre i Jorge Luis Chacón. Una fusió d'estils amb molta personalitat.
1: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Obrera.
0: Continuem a Fórmula Matí amb una proposta fresca i carregadeta de ritme. Romy Lou, Sac Luque, arriben amb Disfrutoma. Disfrutona és un tema amb molta, molta, molta energia. Una col·laboració amb actitud. I molt bon ambient. Yeah.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió del d'aleshores alcalde socialista. La compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya fins a les 8.927 operacions, segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i unitat canina. I els Mossos investiguen la suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és inimputable al tenir menys de 14 anys. I el piromusical, l'espectacle de focs artificials que clausura les festes de la Mercè de Barcelona, es traslladarà a la platja del Bogatell i la festa de cap d'any a l'Anella Olímpica per les obres de la Fira de Barcelona a Montjuïc. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran la ubicació actual. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa i calor nocturna i risc d'incendi forestal i també el tancament de les àrees recreatives dels municipis del nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extremar la prudència després de més d'una setmana de temperatures extremes. De fet, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp i nits que seran tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I en esports, el futbol, el Barça torna avui a entrenar la pretemporada després de les revisions mèdiques. Ho fa amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen al Mundial.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà aquest dijous 16 de juliol a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia. A la part resolutiva es proposarà l'aprovació de l'acta de la sessió anterior ordinària de data del 28 de maig, la modificació de les bases reguladores del concurs d'aparadors nadalencs i el concurs de decoració nadalenca, els festius locals de l'any 2027, la ratificació de la cinquena modificació del Pla Estratègic de Subvencions d'Abrera 2024-2027 i la setena modificació de crèdit al pressupost general de l'exercici de 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat dues. La primera, per prioritzar els productes espanyols als menjadors escolars d'Abrera, i la segona, sobre les àrees canines al nucli urbà d'Abrera. A la part de control, es donarà compte del període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre de 2026, dels informes trimestrals de morositat del primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i dels acords de les juntes de govern aprovats durant els mesos de maig i juny d'aquest any. Finalment, hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es retransmet en directe per Ràdio Abrera al 107.9 de l'FM i també la podreu seguir a internet i a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat, on posteriorment podreu escoltar i descarregar el podcast a la nostra programació a la carta. Vallcarta.
3: Abrera Informació. Comunicació.
4: Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samaron amb una programació especial. Els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 emetem en directe el programa Music amb Jordi Bosquet des de les instal·lacions de la piscina. Aquest dimecres 15 de juliol a partir d'un quart de 7 de la tarda gaudirem a més de les exhibicions de Ball en Línia de l'Associació Cultural Pas a Pas i del grup del Casal de la Gent Gran. I la darrera sessió tindrà lloc el dimecres 22 de juliol amb l'actuació de hip-hop d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa impartida per les Joventudes de Rocieres d'Abrera. Recordem que la primera sessió va tenir lloc el dimecres 8 de juliol passat amb una exhibició de Strong i sessió d'Aquazumba a càrrec de Vive i Baila. A més, totes les jornades les persones usuàries de la piscina poden participar en els sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es fan a la carpa de l'emissora, així com a la carpa de la bibliopiscina, que recordem funciona durant tota la tarda de 4 a 8.
3: Abrera Informació. Medi Ambient.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa que des de les 10 de la nit d'aquest dimecres 15 de juliol fins a les 6 del matí del dijous dia 16 es durà a terme un nou tractament fitosanitari als plataners de titularitat municipal a diverses places i carrers. Concretament s'actuarà al carrer de Federico García Lorca, l'Avinguda de la Generalitat, al carrer d'Esparreguera, al Passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i al carrer del Rosers. Després de l'aplicació de l'insecticida s'ha de deixar secar el producte almenys durant 2 hores, a més d'evitar l'entrada del personal alier a l'aplicació i dels animals domèstics. Aquest tractament s'aplica contra el tigre dels plàtans, el qual produeix danys d'importància als plataners fins a arribar a produir la seva mort. Per a més informació, podeu contactar amb el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Abrera trucant al 93 770 0325 o enviant un correu electrònic a mediambient@abrera.cat.
3: Abrera Informació. Salut. Esports.
4: A Abrera ens mullem per l'esclerosi múltiple. En el marc del projecte de l'Abrera Municipi Cuidador i en clau de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, aquest proper diumenge 19 de juliol a la piscina municipal d'estiu, l'Ajuntament d'Abrera es torna a sumar a la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació d'aquesta malaltia i donar-li visibilitat. Es podrà participar nedant metres solidaris, realitzant una sessió d'aigua gym i adquirint merchandatge. També es farà el salt conjunt a les tres piscines. El Mulla't per l'esclerosi múltiple és una de les campanyes solidàries més multitudinàries que se celebren a Catalunya i participen cada any prop de 1.000 voluntaris i voluntàries, 600 piscines i més de 100.000 persones. La Fundació Esclerosi Múltiple va néixer l'any 1989 a Barcelona i és una entitat privada sense afany de lucre. Així, aquest diumenge, 19 de juliol, a la piscina municipal d'estiu d'Abrera, ens tornem a sumar a la iniciativa amb diverses propostes que us detallem a continuació. De 10 a 2 es podran nedar metres solidaris. Tota persona usuària de la piscina que vulgui podrà nedar els metres que consideri oportuns a la piscina gran per col·laborar amb la causa i participar de manera simbòlica. Al final de la jornada es sumaran tots els metres i s'informarà a tota la ciutat. D'un quart de 12 a 3:15 hi haurà aquagym, amb una open class a la piscina mitjana oberta a tothom i per a totes les edats i habilitats motrius. A les 12 es farà el salt conjunt a les tres piscines per commemorar el Mulla't per l'esclerosi múltiple i també durant tot el matí trobareu productes de merchandatge per col·laborar amb la causa. Tots els diners recaptats es lliuraran directament a la Fundació per l'esclerosi múltiple. D'altra banda, la façana de l'Ajuntament d'Abrera i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminaran un any més de color blau per donar visibilitat a la malaltia.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: 11 i 8 minuts, 31 graus, després de la informació. Seguim amb una col·laboració que uneix dues grans figures de l'escena urbana, Saiko i Chencho Corleone, amb Pato La Waltz, un tema amb molta actitud, una fusió de melodies que enganxa i flow ja a ti, que no et deixarà indiferent. I després Rosa León i Silvio Rodríguez amb la cançó Para los Demás, un tema de poesia, d'emoció, d'aquelles històries que es fan cançons.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
8: Ara arriba una col·laboració que uneix dues generacions i dos estils, amb molta personalitat, perquè arriben Santana i Becky G. Mi Gran Amor és una cançó que combina ritmes llatins, guitarra i la essència única del legendari aquest guitarrista que tant coneixem i tant ens agrada. I el carisma de Becky G.
9: Un dia normal en los Estados Unidos.

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Tiki-taka, RVFV. La nova generació de la música urbana arriba des d'Almeria. La cançó directa. Preparada per sonar ben fora la teva playlist.

0: quarts de 12, 31 graus. Ara aquí a Fórmula Matí fem una parada per recordar un tema que va deixar empremta, eh? Tornem amb Maluma i El Préstamo, una cançó que ens porta de nou al seu estil inconfusible, aquests ritmes, aquesta melodia que enganxa i aquesta història d'amor explicada amb el seu flow. És un dels èxits que formen part de la trajectòria d'un dels grans referents de la música urbana des de Colòmbia.
1: Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Anem cap a Màlaga per escoltar una dels artistes que estan triomfant. Todo está saliendo bien, Sarria. És un tema, una melodia fresca, és optimista, i amb estil propi. Una invitació a mirar endavant i gaudir dels petits moments que fan que tot cobri sentit. Com va aquest estiu? Refresca't aquí a Fórmula Matí.

marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 7 7

0: 40 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
1: Atenció, si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Gràcies per connectar aquest estiu 2026, ja sigui a la platja, a la piscina, on vulguis, gràcies a l'aplicació, que és totalment gratuïta. Ara, la nova cançó de Taín, Tengo que encajarlo, una cançó amb identitat pròpia, que connecta amb les emocions. Ah, i també amb una nova generació d'artistes. Triomfa molt, aquest noi.

0: Descobrim aquest nou so aquí a Fórmula Matí.
1: 2, 3, 4.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: També tenim espai per als grans clàssics que tornen a estar d'actualitat. Thalia i Yuri amb Todo, Todo, Todo, una col·laboració plena d'energia, alegria i una melodia impossible d'oblidar.

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Sergio Contreras arriba amb la maleta. Una cançó plena de sentiments i d'històries que connecten segurament amb tu. En ple

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades a Escorcolls, a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva. També s'ha intervingut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu. La investigació continua oberta. I Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara als municipals de 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal al 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió del d'aleshores alcalde socialista. I la compraventa d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a gairebé les 9.000 operacions, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estudis. El descens l'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I parlant encara d'habitatges, l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya reclama accelerar l'adaptació d'edificis i ciutats de davant d'unes onades de calor cada vegada més freqüents i intenses. L'ITEC recorda que els nous edificis hauran d'incorporar mesures com proteccions solars exteriors, més ventilació, solucions bioclimàtiques i aïllaments per reduir el consum energètic i també millorar el confort tèrmic. I Catalunya ha registrat prop de 4.500 persones afectades directa o indirectament per la calor des de l'1 de maig, segons dades del Departament de Salut. La majoria són per cops de calor i també destaquen les deshidratacions, una de cada 3 amb ingrés hospitalari. Segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura els primers 12 dies de juliol ja arriben a les 211. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa, calor nocturna i risc d'incendi forestal. També hi ha tancament de les àrees recreatives als municipis en nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extrema prudència després d'una setmana de temperatures altes. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dimarts 14 de juliol, des de l'Ajuntament d'Abrera es convida la ciutadania a viure la semifinal del Mundial de Futbol que enfrontarà les seleccions d'Espanya i França en pantalla gran. Serà a la sala municipal a partir de les 9 del vespre i l'obertura de portes es farà una hora abans, a les 8. Hi haurà servei de barra de begudes amb frankfurts i entrepans freds a càrrec de la cafeteria La Despistada. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluc. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trencaestiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, dimarts 14 de juliol, tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo. Dimecres 15 de juliol es farà un taller de postres. Dijous 16 de juliol es farà una nova sessió de cinema a la fresca amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació, adreçada a majors de 12 anys. Divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del del Trencaestiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Samarón 2026, Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Music, presentat per Jordi Bosquet, des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Valls de Saló, Pas a Pas. El Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. La programació d'aquesta setmana és la següent. Avui, dimarts 14 de juliol, a les 5 es farà la lectura en veu alta de Gràcies, història d'un veïnat per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol a les 7 tindrà lloc el sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol, de 5 a 7, hi haurà manualitats Som Especials per a infants a partir de 4 anys. I divendres 17 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol i diumenge dia 19, de 5 a 6 de la tarda, hi haurà jocs dirigits. El dissabte porta per títol Les estàtues emocionals i diumenge La missió impossible, en tots els casos per a infants de 5 a 10 anys.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Després de la festa major un estiu més, tornem a gaudir de les festes majors dels barris d'Abrera. Aquest cap de setmana s'han celebrat les festes de les Carpes i Sant Miquel i el proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A Can Amat, dijous 16 de juliol a les 9 hi ha ioga en obert. Divendres 17 de juliol al matí a 8:45 també hi haurà ioga. A 8:15 del vespre, animació infantil amb la Superballaruga. 15:15 a les 9 es farà el sopar de l'entrepà. A 11:15 es farà el quinto de festa major i a partir de 12:15 de la nit i fins les 2 ballem el grup duet Skitch. Dissabte 18 de juliol a partir de les 8 del vespre hi haurà inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 8 zumba amb vive i baila. A les 9 sopar de germanor. A 11:15 el segon quinto de festa major i a partir de 11:45 de la nit i fins a les 2 sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol a les 2 es farà el dinar de festa major amb barbacoa i migues. A 3:15 l'actuació de Som Cabaret i a 7:15 animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Entre que la programació de la festa major de Can Vilalba és la següent. Divendres dia 17, durant tot el dia es farà jornada de portes obertes al castell de Voltrera. De 5 a 9 hi haurà pinball per a totes les edats. De 6 a 8 campionat de remigio. A 8:15 pinyata infantil. A les 9 campionat de futbol sènior. I a partir de les 11 ball amb orquestra fins a les 2. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10 es farà una carrera d'atletisme de minitrell al castell de Voltrera, on durant tot el dia hi haurà jornada de portes obertes. D'11 a 12 campionat de futbol infantil mix. De 12:15 a 5 inflables d'aigua lliscadora. De 4 a 6 una paella popular. A les 5 hi haurà la festa de l'aigua amb Holi Festa i Guerra de Globus d'Aigua. De 6 a 9 campionat de dominó. De 6 a 10 es farà un tardeo. A 8:15 hi haurà pinyata infantil. A les 10 espectacle del grup Som Cabaret. A 11:15 ball amb hit dance. I a partir de 2:15 i fins a 4:15 disco mòbil. I finalment el diumenge 19 de juliol durant tot el dia tornarà a haver-hi jornada de portes obertes al castell de Voltrera. Del matí de 9 a 12 torneig a petanca i concentració i esmorzar motero. De 11 a 12 campionat de ping-pong. A 12:15 castell inflable d'aigua. De 1 a 2 a festa de l'escuma de colors. De 4 a 6, fideuà popular. A les 6 hi haurà el campionat de parxís. A les 7, ball de zumba. També a les 7 hi haurà xocolatada, seguit de pinyata infantil a 8:15. A 9:15 es farà l'entrega de trofeus dels diferents campionats. A les 10, una visita al castell il·luminat. I a 11:15, la batucada des del castell de Voltrera per posar el punt i final a la festa. I repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. El 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol serà el torn de Santa Maria de Vilalba. Del 24 al 26 de juliol al Rabató, 29 i 30 d'agost a la Font, 17, 18, 19 i 20 de setembre a la Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Aquí estic, és un plaer, en aquest dimarts 14 de juliol. Vinga, va, que seguim després de la informació. Ara amb una de les artistes més transgressores de la música urbana, Tokisha, amb Perreo Llorando. I després, una banda que destaca per la seva capacitat de convertir emocions en cançons. Parlem del Xinova, amb el tema El dia que murieron las canciones, que és un tema intens i ple de sentiment. Lletra profunda i melodia que convida a reflexionar.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
4: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Tots a 19, acaba de piular un AX, Ràdio Esparreguera, amor al locutor de Ràdio Esparreguera, Ramon Parera, col·laborador habitual de la ràdio, feia el programa Nostàlgics des de feia anys. El nostre suport als companys de Ràdio Esparreguera i a la seva família i amistats. Seguim, 12 i 20, arriba Tura Sala, on

marcar un estiu de fa uns anyets. Aquí a Fórmula Matí recordem a Luis Fonsi i a Estef Lodón amb el tema Calypso. És una cançó que va conquerir les pistes de ball amb el seu ritme tropical, la seva energia contagiosa i una fusió de sons llatins i caribenys. Un èxit que continua transmetent bon rotllo cada vegada que torna a sonar. I ara l'escoltes.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Un artista que sempre aporta frescor i carisma. Ella és Sofia Reyes. Ara, jo també.

0: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Se'm venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no...

0: jo l'únic que vull és que te piris, que te piris, que te piris. Pira't, pira't, pira't, puto, pira't, pira't.
1: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha atribuït la sortida del govern al personalisme de l'alcalde Lluc Salellas i li ha criticat haver deixat massa temps en segon lloc projectes i carpetes que Junts considerava prioritàries.
3: Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no?
2: Amb la sortida de 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors al ple. Aliança Catalana fitxa 3 dels regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança en el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió de l'aleshores alcalde socialista. I els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, Barcelona. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva. També s'han intervengut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu i la investigació continua oberta. Encara en successos, els Mossos han detingut 4 persones acusades d'assaltar un xalet turístic a Avinyonet del Penedès amb armes llargues simulades. Els lladres, vestits de negre, van fer sortir les persones que hi havia dins la casa i van fugir. I ara un ampli dispositiu policial amb l'helicòpter activat els va enxampar. I la compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a les quasi 9.000 operacions segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. I pel que fa als esports, en futbol, segon dia de pretemporada per al Barça 2026-2027. Avui els homes de Hansi Flick han xafat la gespa de la ciutat esportiva per primer cop després que ahir realitzessin les corresponents proves mèdiques. De moment, les primeres sessions s'estan duent a terme amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen disputant el Mundial i s'incorporaran més endavant. L'equip treballarà fins a final de mes a la ciutat esportiva Joan Gamper i després farà una estada de pretemporada al Regne Unit.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera va acollir el dijous 9 de juliol passat l'acte de lliurament de diplomes als i les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora de l'àrea, Maite Novell, acompanyats de la cap del Departament, Tamara Mendieta, i la tècnica d'ocupació, Montse Tomàs, van lliurar els diplomes i van felicitar les persones que han realitzat i superat els cursos, posant en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar els veïns i veïnes que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral. Les valoracions per part de l'alumnat van ser molt positives. Sentim algunes d'elles.
5: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto pero muy completo y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
6: Me ha parecido un curso muy interesante. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica. He conocido a mis compañeras que son un encanto. Y ahora realizar pues, la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
7: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació i bueno, va ser un canvi de xip perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. O sigui, és molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
8: He hecho el curso de monitora de lleure y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
4: Els cursos dels quals s'han lliurat els diplomes són els següents. Monitor-monitora de temps del lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina amb intel·ligència artificial, Excel bàsic, monitor-monitora esportiu, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, un curs de resiliència motivadora i un curs d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials que ha permès l'obtenció del certificat de professionalitat. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026 i del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. La part teòrica es farà dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:45 a 2:45. La pràctica 1 es farà divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 2:45 i dimarts dia 21 de 9 a 2. I la pràctica 2 dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 2:45 i divendres 24 de juliol de 9 a 2. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions us heu d'adreçar directament al Servei de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres de 5:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93-770-0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
9: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
10: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
9: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beladat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
10: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
11: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
6: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
6: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
8: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
6: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
9: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
3: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
4: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
3: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
5: Ajuntament d'Abrera.
6: Amb tu, per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 4930.
1: Estiu a Bricocentro Abrera. Bricocentro.

0: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Ràdio Abrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioabrera.cat i la nostra aplicació gratuïta.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
5: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
4: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
2: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
3: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escolta els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
2: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
1: I l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. El jutge ha imposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, tot plegat per suposades irregularitats contra la contractació del germà de Sánchez. El govern català indemnitza els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades a les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, avui l'executiu ha promès mà dura contra els piromans i ha demanat extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que, recordem, està vigent i s'allarga sobretot fins demà. Escoltem a Sílvia Paneque, la portaveu del govern.
3: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
1: I som pendents de l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, declarat, recordem-ho, el passat diumenge a la tarda, que encara no s'ha donat per extingit, sí per estabilitzat. I treballen hores d'ara 23 dotacions terrestres repassant el perímetre amb un helicòpter que treballa al Flandret. Segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees. Els bombers diuen que no es podrà donar per extingit fins aquí a 72 hores, quan s'asseguri que no hi ha revifades ni fumaroles. Mentre agents rurals i Mossos segueixen investigant les causes d'aquest tercer incendi a la zona en menys d'una setmana. Una de les hipòtesis que van posar sobre la taula, recordem-ho, és que el foc hauria estat intencionat. I un altre dels temes destacats del dia, nous jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola. El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal d'aquesta cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit el dijous 9 de juliol passat al matí l'acte de lliurament de diplomes als i a les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica, monitor o monitora de temps del lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina, la intel·ligència artificial t'ajuda, Excel bàsic, monitor o monitora esportiva o esportiva, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, si la vida et dona llimones, fes llimonada, resiliència motivadora i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials amb certificat professional. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes. Les valoracions per part de l'alumnat dels diferents cursos són molt positives. Els i les escoltem en declaracions a Radio Abrera.
5: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto, pero muy completo y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
6: Me ha parecido un curso muy interesante. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica. He conocido a mis compañeras que son un encanto y van a realizar pues, la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
7: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica, perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació i bueno, va ser un canvi de xip, perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. O sigui, és molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
8: He hecho el curso de monitora de lleure y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico, y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso, porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
4: L'alcalde Jesús Navarro i la regidora de promoció econòmica Maite Novell, acompanyats de la cap del Departament de Promoció Econòmica, Tamara Mendieta, i la tècnica de promoció econòmica i ocupació, Montse Tomàs, han lliurat els diplomes als i a les alumnes que han pogut assistir a l'acte, ja que d'altres s'han incorporat al món laboral després de realitzar les diferents formacions. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten les persones que han realitzat els cursos i es posa en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar les veïnes i veïns que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral.
0: Abrera Informació. Comunicació.
4: Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Sameron, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Sameron, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins del programa Abrera Sameron, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Ajuntament d'Abrera obre el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16:15, cultura general de dilluns a dijous de 16:30 a 18:15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'hotel d'entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
11: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
12: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
11: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
12: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu. Los días...

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!
0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera.
6: Ràdio Abrera.
5: Marquem la diferència.
7: Abans d'anar a dormir, petó de bona nit, m'aixeco al matí i tu ja

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Aquest estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
7: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Parlament de Catalunya avança cap a sancionar la líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per incompliments del Codi de Conducta de la Cambra. Segons les conclusions a la Comissió de l'Estatut del Diputat, tots dos casos suposen una falta lleu que pot anar a donar amonestació pública a una sanció econòmica que oscil·laria entre els 600 i els 12.000 euros. Serà la mesa del Parlament qui haurà de determinar la quantitat exacta d'aquesta multa. La Comissió reunida a porta tancada també ha analitzat el cas de la diputada de Vox, Júlia Calvet, que finalment s'ha marcat dins el dret de la llibertat d'expressió. I Junts ha trencat el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació. Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra es queden amb 11 regidors dels 27 que té el ple en minoria. Junts tenia 6 regidors al càrrec d'àrees com promoció econòmica, serveis a les persones o la regidoria de la llengua catalana. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra.
2: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. Amb altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada.
1: I continuem a l'àmbit municipal perquè el pas de l'actual portaveu de Junts per Cambrils a l'Ajuntament, Enric Daza, Aliança Catalana, ha fet esclatar una bomba política al municipi, mentre que el partit s'assegura que ja no es comptava amb ell per als comicis del 2027. De fet, el president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que els propers dies havia de venir el cap de polítiques municipals del partit a comunicar-li aquesta decisió. El pas de Daza no el secundaran les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mellau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que volen continuar el mandat com a juntaires i que no tenen intenció a passar-se al partit d'Orriols. I Catalunya registra 2 morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig. Són dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat una altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada 3 ha acabat en ingrés hospitalari. Les morts atribuïbles a la temperatura són 211 en els primers 12 dies de juliol.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves impulsa una nova edició del Trencaestiu. Les activitats programades per aquesta setmana són les següents. Avui, març 14 de juliol, tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo, una jornada plena de proves, diversió i treball en equip a Castellolí. Dimecres 15 de juliol, els fogons tornaran a encendre's amb el taller de postres. Dijous 16 de juliol, tindrà lloc una nova sessió de cinema a la fresca, amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació i adreçada a majors de 12 anys. I divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencaestiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats activitats per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Músic, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació Cultural de Vells de Saló Pas a Pas. I el Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 9:15 a 10:15 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Us avancem també la programació de la bibliopiscina dimarts 14 de juliol, de 5 a 5:30, lectura en veu alta, gràcies, història d'un veïnat, tots els públics. Dimecres 15 de juliol, de 19 a 19:15, sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol, de 5 a 7, manualitats, som especials, infants a partir de 4 anys. Divendres 17 de juliol, de 5 a 5:30, lectura en veu alta, una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol, de 5 a 6, jocs dirigits, les estàtues emocionals, infants de 5 a 10 anys. Diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, jocs dirigits, la missió impossible, infants de 5 a 10 anys.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Després de la festa major, un estiu més a Abrera, tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. El proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem les propostes programades. A Can Amat, dijous 16 de juliol, a les 9, ioga en obert amb Isanillama Yoga i Sonoroteràpia. Divendres 17 de juliol, de 8:30 a 10, ioga en obert. A les 19:30, animació infantil amb la Superballaruga, 3:15. 21, sopar de l'entrepà. 22:30, cinquè de festa major. 23:30 a 2, ball amb el grup Duet Skitch. Dissabte 18 de juliol, de 20 a 22, dos inflables refrescants amb aigua i un jumping. A les 20, zumba amb vive i baila. A les 21, sopar de germanor. A les 22:30, segon quinto de festa major. De 23:30 a 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 14, dinar de festa major, barbacoa amb migues. 15:45, actuació de Som Cabaret. 18:30, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup Set de So. Mentre que la programació de la festa major de Can Vilalba és la següent. Divendres 17 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. De 17 a 21, paintball per a totes les edats. De 18 a 20, campionat de remigio. 19:30 a 19:45, pinyata infantil. 21 a 23:30, campionat de futbol sènior. 23 a 2, ball amb orquestra. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10, carrera d'atletisme, mini trail Castell de Voltrera. De 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. D'11 a 12, campionat de futbol infantil mix. D'11 a 30 a 17, inflables d'aigua lliscadora. De 14 a 16, paella popular, 10 euros, plat i beguda. De 17 a 17:30, festa de l'aigua, Holy Festival i guerra de globus d'aigua. De 18 a 21, campionat de dominó. De 18 a 22, tardeo. De 19:30 a 19:45, pinyata infantil. De 22 a 23:30, espectacle del grup Som Cabaret. De 23:45 a 1:45, ball amb hit dance. I de 1:45 a 3:45, disco mòbil. I per diumenge 19 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al Castell de Voltrera. De 9 a 12, torneig de petanca. De 9 a 14, concentració i esmorzar motero. D'11 a 12, campionat de ping-pong. D'11 a 30, 14 a 30, castell inflable d'aigua. De 13 a 14, festa de l'escuma de colors. De 14 a 16, fideuà popular, 10 euros, plat i beguda. De 18 a 19:30, campionat de parxís. De 19 a 20, ball de zumba. De 19 a 19:30, xocolatada. De 19:30 a 19:45, pinyata infantil. De 20:30 a 21, entrega de trofeus. De 22 a 22:15, visita del castell il·luminat. I de 22:15 a 23:15, tocada des del Castell de Voltrera. Repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol, Santa Maria de Vilalba. 24, 25 i 26 de juliol, Rabato. 29 i 30 d'agost, La Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, La Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
4: Què escoltes al mòbil?
5: Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera?
5: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
4: En directe?
5: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
4: No.
5: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
4: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
8: Fórmula 40. Fórmula 40. Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Girona, Lluc Salillas, considera un error la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Salillas diu que el motiu que hi ha darrere la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions municipals.
3: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
2: Salellas ha fet fa uns minuts un balanç positiu de la gestió del govern dels darrers anys. Junts, recordem-ho, ha trencat el govern municipal de Girona avui. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha acusat l'alcalde d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per la formació. Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra queden en minoria amb 11 regidors dels 27 que té el ple. I els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons d'11 anys que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu. Els pares van informar de la desaparició i el vespre en veure que els joves no tornaven a casa i la policia ha localitzat els cossos aquest migdia. Els ha buscat durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica. El primer s'ha trobat a la una del migdia i el segon a les dues. La policia treballa amb la hipòtesi que hauria estat un fet accidental. I l'aeroport del Prat va tancar el semestre amb un juny històric, amb més de 28 milions de passatgers, xifra que representa un increment del 4,4% en comparació als 6 primers mesos de l'any passat. Segons AENA, del total de vols comercials, els passatgers internacionals suposen un 5,3 més que el període comprès entre el gener i el juny del 2025. I la Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular. Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i obtenir permisos de treball. I l'Ajuntament de Barcelona reubicarà el Piro Musical i la Festa de la Nit de Cap d'Any per les obres de la Fira. Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments a gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. I segons avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades es traslladaran el següent any a l'Anilla Olímpica.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar sempre que sigui possible utilitza vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Canemat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut.
4: Ens trobem immersos a la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor o un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. I també està activat el Pla Alfa per risc d'incendis. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació, promoció econòmica i comerç.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Departament de Promoció Econòmica, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per a l'any 2026. Del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC. Teoria, dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:30 a 13:30. Pràctica 1, divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 14:30 i dimarts 21 de 9 a 14. Pràctica 2, dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 14:30 i divendres 24 de juliol de 9 a 14. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica, carrer de Martorell número 20, i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Departament de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimecres també de 16 a 30 a 19, a través dels següents canals. Presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 002 o per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Èxits sense pausa. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 15 de juliol, gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
2: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.

0: Res.
1: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
2: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
1: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
2: Estiu a Bricocentro Abrera.
3: Bricocentro, colaje y decoración.
4: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.
8: Samba sister, this is a strange and bitter

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei per prevenir i sancionar la violència vicària, una norma que reconeix per primera vegada aquesta forma de violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per omplir un buit normatiu. Entre d'altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats en sentència ferma, obliga a escoltar els menors i amplia la condició de víctimes a la resta de familiars atacats amb aquest objectiu, el de fer patir a la dona, fins i tot també els animals de companyia. Des de 2013, 68 menors han estat assassinats pel seu progenitor. Tres, precisament, aquest 2026. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
2: El primer titular és claro, la violència vicària és violència de gènere i així se ha entendido en este projecte de llei i així lo vamos a desarrollar. És violència de gènere.
1: I Front Comú dels ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables del govern. El pla TER afecta 2.600 hectàrees d'aquesta comarca entre eòlica i fotovoltaica. Els alcaldes dels 17 municipis reivindiquen el caràcter agrícola del Solsonès i argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada. Xavier Vilalta és conseller comarcal de Transició Energètica.
3: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
1: I 90 bombers treballen amb 38 dotacions i 10 mitjans aeris per extingir un incendi a Rubió. L'avís s'ha donat a 4:45 per una columna de fum a la zona de l'ermita de Camassana. Els bombers treballen al flanc dret de l'incendi mentre els tractors de la zona treballen al CAP. S'ha demanat col·laboració dels pagesos per llaurar els camps i també dels ADFs. I del camp al mar, els pescadors de Sonso de les comarques gironines han deixat de feina ja 6 mesos abans del previst perquè amb prou feines queda espècie per capturar, diuen. El problema no és d'ara, sinó que ja fa anys que des del sector veuen com han de reduir el temps de captura i això fa que no puguin treballar bona part de la temporada que acaba al desembre. De fet, els pescadors de Sonso hauran de treballar uns 2 mesos i mig dels 9 que tenen permís per fer-ho. I la Festa Major de Sant Magí de Tarragona durarà més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. L'ha fet la programació, anirà des del 7 fins al 19 i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva, gastronòmica i cultural en general.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit el dijous 9 de juliol passat al matí l'acte de lliurament de diplomes als i a les alumnes dels diferents cursos impartits durant el primer semestre de l'any des del Departament de Promoció Econòmica, monitor o monitora de temps del lleure infantil i juvenil, entrevista curricular versus entrevista competencial, eines fàcils per a la recerca de feina, la intel·ligència artificial t'ajuda, Excel bàsic, monitor o monitora esportiva, competències digitals bàsiques, com superar una dinàmica grupal amb èxit, si la vida et dona llimones, fes llimonada, resiliència motivadora i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials amb certificat professional. Tots els cursos són gratuïts per a l'alumnat, ja que estan subvencionats per l'Ajuntament d'Abrera, juntament amb altres administracions i organismes. Les valoracions per part de l'alumnat dels diferents cursos són molt positives. Els i les escoltem en declaracions a Radio Abrera.
5: Hemos hecho un curso de sociosanitarias y la verdad que nos ha gustado mucho. Ha sido un curso muy compacto, pero muy completo y hemos aprendido mucho en muy poquito tiempo. Entonces yo y mis compañeras, la verdad que he conocido gente maravillosa, porque todas somos totalmente diferentes, pero hemos hecho un buen grupo. Hemos tenido suerte que la profesora también ha sido una muy buena formadora. Dar las gracias a Montse y al Ayuntamiento de Abrera por habernos dado esta oportunidad.
6: Me ha parecido un curso muy interesante. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Hemos tenido una profesora fantástica. He conocido a mis compañeras que son un encanto. y ahora realizar pues, la labor en la que quiero dedicarme y ir aprendiendo esta nueva parte que me falta.
7: El curs és com superar una dinàmica de grup amb èxit. Va estar molt interessant perquè jo mai m'havia enfrontat a una entrevista grupal, no sabia com anava, i ens van fer tant la formació teòrica com després va ser molt interessant dur a terme una pràctica, perquè bé, és quan realment t'enfrontes a la situació i bueno, va ser un canvi de xip, perquè jo sense la formació l'hagués afrontat d'una manera i després de la formació realment vaig canviar el meu xip. O sigui, és molt interessant, ja dic, jo sense la formació ho hagués fet d'una manera i amb la formació doncs em va canviar totalment la meva manera d'afrontar aquest tipus d'entrevista.
8: He hecho el curso de monitora de lleure y me ha parecido el curso muy conveniente, muy didáctico, y a la hora de encontrar trabajo esta formación me ha sido muy, muy responsable y muy respetuosa. Y lo recomendaría a la gente para hacer el curso, porque es una formación que te forman y luego a la hora es una experiencia muy grande a la hora de ponerte a trabajar en colegios, comedores, etcétera, y casales.
4: L'alcalde Jesús Navarro i la regidora de promoció econòmica Maite Novell, acompanyats de la cap del Departament de Promoció Econòmica, Tamara Mendieta, i la tècnica de promoció econòmica i ocupació, Montse Tomàs, han lliurat els diplomes als i a les alumnes que han pogut assistir a l'acte, ja que d'altres s'han incorporat al món laboral després de realitzar les diferents formacions. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten les persones que han realitzat els cursos i es posa en relleu la importància de continuar fomentant la formació per ajudar les veïnes i veïns que busquen feina a incorporar-se al mercat laboral.
0: Abrera Informació. Comunicació.
4: Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summer On, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summer On, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Ajuntament d'Abrera obre el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16 a 15, cultura general de dilluns a dijous de 16 a 30 a 18 a 15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'hotel d'entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Alquímia!

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen amb 36 dotacions, 9 de les quals aèries, en un incendi forestal a Rubió, a l'Anoia. El foc s'ha detectat cap a 4:45 aquest dimarts a la tarda a la zona de l'ermita de Can Massana. Fons, els bombers han explicat que les flames cremen amb intensitat en una zona despoblada i que el potencial d'afectació forestal és gran. També hi actuen les agrupacions de defensa forestal, els ADFs i la pagesia amb eines pesades i tractors. Mentre, la bona notícia és que els bombers donen per controlar l'incendi d'Aigua Múrcia, on, això sí, hi continuen treballant 19 dotacions. I front comú del govern i les organitzacions agràries davant la nova política agrària europea per protegir el sector contra la competència deslleial, per reforçar la cadena de valor alimentària, millorar la gestió dels riscos i reduir la càrrega burocràtica. Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders i la Federació de Cooperatives acorden amb la Generalitat les prioritats que defensaran a Madrid i a Brussel·les. Escoltem el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
2: No estem d'acord amb la retallada de diners, no estem d'acord amb l'eliminació dels dos pilars, per tant, volem mantenir els dos pilars que en aquest moment hi ha, i tampoc estaríem d'acord amb una recentralització de les competències. Per tant, volem mantenir autonomia, flexibilitat i un criteri de regionalització. No s'entendria que determinades polítiques fossin les mateixes per una punta del país que per l'Empordà o que per l'Ebre.
1: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos és Raquel Serrat.
3: La globalització ha portat a firmar tractats internacionals de lliure comerç que el que fa és deixar entrar productes d'altres països que no produeixen les mateixes condicions que nosaltres i, per tant, quedem amb inferioritat de condicions. Per tant, el tenir una PAC forta amb un finançament adequat, doncs, és clau.
1: La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també ha deixat moments d'atenció amb alguns assistents reclamant més respostes davant una situació que encara genera moltes incògnites. L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els afectats puguin resoldre dubtes. I TMB, que continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions abans del 2027, incorporarà 136 nous vehicles, dels quals un terç funcionaran amb tecnologies no contaminants. Amb aquesta renovació té com a objectiu avançar cap a una Barcelona més sostenible. I el nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i és de 265 milions d'euros.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch, i els dimarts i dijous, també de 7 a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. En el marc de l'Abrera Summer On 2026, el Casal de Joves impulsa una nova edició del Trencastiu. Les activitats programades per aquesta setmana són les següents. Avui, març 14 de juliol, tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo, una jornada plena de proves, diversió i treball en equip a Castellolí. Dimecres 15 de juliol, els fogons tornaran a encendre's amb el taller de postres. Dijous 16 de juliol, tindrà lloc una nova sessió de cinema a la fresca, amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació i adreçada a majors de 12 anys. I divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. Podeu consultar tota la programació del Trencastiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. També dins l'Abrera Summer On 2026, Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Dimecres 15 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, emetrem en directe el programa Músic, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina, i comptarem amb les actuacions del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i de l'Associació l'Associació Cultural de Vells de Salou Pas a Pas i el Servei d'Esports i Benestar impulsa el programa Estiu Actiu. Dijous 16 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, s'ha programat una sessió de pilates a la piscina d'estiu municipal. Cal inscripció prèvia a través del web abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Us avancem també la programació de la Bibliopiscina dimarts 14 de juliol, de 5 a 5:30, lectura en veu alta, gràcies, història d'un veïnat, tots els públics. Dimecres 15 de juliol, de 19 a 19:15, sorteig de dos lots de regals de Ràdio Abrera. Dijous 16 de juliol, de 5 a 7, manualitats, som especials, infants a partir de 4 anys. Divendres 17 de juliol, de 5 a 5:30, lectura en veu alta, una història diferent per a tots els públics. Dissabte 18 de juliol, de 5 a 6, jocs dirigits, les estàtues emocionals, infants de 5 a 10 anys. Diumenge 19 de juliol, de 5 a 6, jocs dirigits, la missió impossible, infants de 5 a 10 anys.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Després de la festa major, un estiu més a Abrera, tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. El proper cap de setmana tindran lloc les festes de Can Vilalba i Can Amat. A continuació repassem les propostes programades. A Can Amat, dijous 16 de juliol, a les 9, ioga en obert amb Isanillama Yoga i Sonoroteràpia. Divendres 17 de juliol, de 8:30 a 10, ioga en obert, a les 19:30, animació infantil amb la Superballaruga, 15:45, 21, sopar de l'entrepà, 22:30, cinquè de festa major, 23:30 a 2, ball amb el grup Duet Skitch. Dissabte 18 de juliol, de 20 a 22, dos inflables refrescants amb aigua i un jumping, a les 20, zumba amb vive i baila, a les 21, sopar de germanó, a les 22:30, segon quinto de festa major, de 23:30 a 2, sessió musical amb DJ Madaleno Deluxe. Diumenge 19 de juliol, a les 14, dinar de festa major, barbacoa amb migues, 15:45, actuació de Som Cabaret, 18:30, animació infantil i festa de l'escuma amb el grup 7 de So. Mentre que la programació de la festa major de Can Vilalba és la següent. Divendres 17 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al castell de Voltrera, de 17 a 21, paintball per a totes les edats, de 18 a 20, campionat de Remigio, 19:30, 19:45, pinyata infantil, 21 a 23:30, campionat de futbol sènior, 23 a 2, ball amb orquestra. Dissabte 18 de juliol, de 8 a 10, carrera d'atletisme, mini trail castell de Voltrera, de 9 a 9, jornada de portes obertes al castell de Voltrera, d'11 a 12, campionat de futbol infantil mix, d'11 a 30, 17, inflables d'aigua lliscadora, de 14 a 16, paella popular, 10 euros, plat i beguda, de 17 a 17:30, festa de l'aigua, Holi Festival i guerra de globus d'aigua, de 18 a 21, campionat de dominó, de 18 a 22, tardeo, de 19:30 a 19:45, pinyata infantil, de 22 a 23:30, espectacle del grup Som Cabaret, de 23:45 a 1:45, ball amb hit dance, i de 1:45 a 3:45, disco mòbil. I per diumenge 19 de juliol, de 9 a 9, jornada de portes obertes al castell de Voltrera, de 9 a 12, torneig de petanca, de 9 a 14, concentració i esmorzar motero, d'11 a 12, campionat de ping-pong, d'11 a 30, 14 a 30, castell inflable d'aigua, de 13 a 14, festa de l'escuma de colors, de 14 a 16, fideuà popular, 10 euros, plat i beguda, de 18 a 19:30, campionat de parxís, de 19 a 20, ball de zumba, de 19 a 19:30, xocolatada, de 19:30 a 19:45, pinyata infantil, de 20:30 a 21, entrega de trofeus, de 22 a 22:15, visita del castell il·luminat, i de 22 a 15, 23:15, batut tocada des del castell de Voltrera. Repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol, Santa Maria de Vilalba. 24, 25 i 26 de juliol, Rabato. 29 i 30 d'agost, La Font. 17, 18, 19 i 20 de setembre, La Florida. Trobareu la programació de totes les festes o activitats programades a Abrera durant l'estiu al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. També a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi declarat entre els termes municipals de Rubió i Castellfollit de Boix continua actiu, tot i que hi ha carenat ara crema en descendent. Actualment hi ha un total de 50 dotacions, 14 d'elles aèries, treballant per extingir-lo. Han demanat la col·laboració dels pagesos perquè llaurin els camps i compten amb un hidroavió del Ministeri. També hi actuen agrupacions de defensa forestals. Fons dels bombers han explicat que les flames cremen amb intensitat en unes zona despoblada i que el potencial d'afectació forestal és gran. Afecta a hores d'ara una superfície de 25 hectàrees. I l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, considera un error la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Diu que el motiu real darrere de la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions municipals i la por a l'extrema dreta.
2: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
1: Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra queden en minoria al govern, amb 11 regidors dels 27 que té al ple. I també relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu govern i el principal partit a l'oposició Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no escrit, fa dues setmanes és el nou alcalde ara de Vilanova. I manifestació d'autoescoles avui a Lleida. Al voltant d'un centenar de persones exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més de reclamar examinadors, ja que la llista d'espera per un examen pràctic supera les 5.000 persones i la demora és d'entre 4 i 5 mesos. Asseguren que la convocatòria excepcional que es va fer pel mes de maig no ha servit perquè la demanda continua sent insostenible. I l'aprofitament de la producció del préssec i la nectarina a Lleida serà del 75% a causa de les altes temperatures. El sector es pressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Avui s'ha fet la presentació d'un estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu de Frucat a Lleida. El seu president ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de la calor.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès de Brià i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat fins al dissabte 15 d'agost. Així el bus no circularà pel carrer de Brera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer de Brera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà de Brera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents: respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra per preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Canemat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació, Protecció Civil, Salut.
3: Ens trobem immersos a la calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. I també està activat el Pla Alfa per risc d'incendis. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació, promoció econòmica i comerç.
3: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Departament de Promoció Econòmica, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per a l'any 2026. Del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC. Teoria, dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:30 a 13:30, pràctica 1, divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 14:30 i dimarts 21 de 9 a 14. Pràctica 2, dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 14:30 i divendres 24 de juliol de 9 a 14. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica, carrer de Martorell número 20, i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Departament de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimecres també de 16:30 a 19, a través dels següents canals: presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102, o per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Presenta arriba la invitació per la consulta.
1: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
2: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

L'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Tens tanta red flag

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
2: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
3: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Abrera.

Porto una estona caminant entre els barcells i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: regret all. 107.9. Els
1: èxits. Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha descartat els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic, el primer pas per als nous pressupostos que prepara el govern espanyol. La votació ha caigut per l'oposició de PP, Vox i Junts. Ara l'executiu té un mes per remetre'ls de nou a la cambra, que els votarà previsiblement la setmana que ve. I els bombers treballen des de 4:45 en un incendi forestal a Rubió, a l'Anoia, a la zona de la Font de Mas, en Foix. L'operatiu compta amb 50 dotacions, 14 aèries i més de 120 efectius. Afecta els termes de Rubió i Castellfollit de Boix, amenaça una àmplia massa boscana, però que va una zona, cap zona habitada, volem dir, si bé ha començat a cremar amb molta intensitat. I també treballen en un incendi de vegetació a la zona urbana de la costa de Cunit. De fet, s'han confinat tres urbanitzacions de Cunit i Castell i la Gornal. Els bombers hi actuen en 10 dotacions, 3 de les quals són aèries. I Manlleu presenta un projecte de 25 milions d'euros per al nou pla de barris. La ciutat vol aprofitar la convocatòria per impulsar un projecte de transformació urbana que inclou actuacions en diferents àmbits. La ciutat s'hi presenta amb el projecte Obrint Manlleu al Riu, que preveu una inversió de 25 milions d'euros i inclou 29 actuacions. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid, que explica els principals objectius del projecte.
3: Aquest projecte consta de 29 actuacions i planteja una intervenció integral amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida, reforçar la cohesió social i avançar cap a un model més sostenible, inclusiu i resilient.
2: Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. Els fets haurien tingut lloc a la 1 de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també a Serveis Socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys. La compravenda d'habitatges va caure un 5,6% al maig a Catalunya en comparació al mateix mes de l'any passat, fins a situar-se als 8.900 adquisicions, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. El retrocés es deu al descens de les transaccions a pisos de segona mà. I darrer punt, comença aquesta hora. Nous jugadors catalans busquen la final del Mundial de la selecció espanyola. El combinat estatal s'enfronta a França ara, tot just a les 9, a la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es juga a Dallas, amb paper important o destacat, esperem, de Lamine Yamal.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Ui! Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: La primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Què millor que començar amb el tema d'amor al programa, que contra tot pronòstic continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt... record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa.

Baby, please don't go, sisplau, no te'n vagis ara. If you leave me now, Jaquís va dir, si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els discjòqueis ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris, és veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty, Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis. Nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps.

0: trist. Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, i a més oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
1: Núria, has estat molt amable.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, molta sort.
2: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

està cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

Still with a kiss. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jadesen. Jadesen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques. Aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: verba.
1: A ti, a ti. Per qui fem aquest programa?
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Ana Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir algú. Algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o senzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia el novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to you? Kind request.
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
2: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir "Cómo puedes arreglar un corazón destrozado". Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu: "Tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici". Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu: "Són totes molt bones, però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano". Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. És cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria, mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, m'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de la...

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla amb Mercè Roura. L'incendi que ha afectat el terme municipal d'Aiguamúrcia, també Querol i Pontons, des de diumenge a la tarda, s'ha donat per controlat avui a les 5. La vigilància sobre l'aparició de punts calents es mantindrà encara a causa de les altes temperatures. La superfície cremada ascendeix a 150 hectàrees. Mentre els bombers treballen en dos incendis, un des de 4:45 a Rubió, a l'Anoia, a la zona de la Font de la Mas d'en Foix. L'operatiu compta amb 50 dotacions, 14 de les quals aèries. També hi treballen de gran capacitat alguns avions del Ministeri. Hi ha 120 efectius dels bombers. L'incendi afecta els termes de Rubió i Castellfollit de Boix i amenaça una massa molt àmplia, que això sí, no està habitada. Afecta 25 hectàrees. I l'altre és un incendi a Cunit, al Baix Penedès, entre Cunit i Cubelles, que està al Garraf, que ha obligat a confinar urbanitzacions, tres concretament, que ja han estat desconfinades. L'incendi està estabilitzat des de les 9 de la nit. I les temperatures de demà dimecres seran especialment altes, tant de matí com de tarda al territori. Durant el matí, l'entrada de vent de component oest i sud-oest farà augmentar especialment les temperatures i disminuir la humitat relativa al litoral i prelitoral. A la tarda, l'entrada marinada desplaçarà i reforçarà la calor cap a les comarques de l'interior. A banda d'aquestes comarques, també es preveuen valors alts a les comarques del nord-est, al Segrià i a la Ribera d'Ebre. 111 municipis a nivell 4 de risc d'incendi per demà. Per tant, hem d'anar molt alerta. A la plana política, l'alcalde de Girona, Lluís Salillas, considera un error, diu, la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Diu que el motiu que hi ha darrere la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions i la por ultradreta.
2: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
1: Dos apunts, moment històric, avui, gràcies a un tractat signat entre la Unió Europea i el Regne Unit, aquesta mitjanit, el pas fronterer que ha separat Espanya i Gibraltar amb el Regne Unit, desapareix. I el darrer punt, pendents al Mundial, des de les 9, Espanya i França juguen de moment a la pausa. Espanya guanya.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

Johnny Booth va participar en la revolució del so Bakersfield que va iniciar amb Duke Owens a Califòrnia. Des dels seus inicis al 1970 fins a dia d'avui ha col·laborat amb la florinata del country. Booth, un home ja gran amb 60 i pico, viu actualment a Alvin, Texas, amb la seva dona i família, i encara actua de tant en tant per aquest estat i tot Oklahoma. Avui ens porta un gran clàssic, Gold Digger.

Roy Casadelli, natural de Nova Gal·les del Sud, és considerat com un dels millors cantants i compositors de la música country australiana. És un artista molt adorat pels aficionats al seu país. També és conegut per la seva generositat i és molt respectat pels seus companys i per les grans companyies de la indústria de la música. Tot això reflecteix en la gran quantitat de premis otorgats pel seu treball durant 30 anys com a exitós artista de gravació. Avui ens porta la cançó Fred Ruffy's in Town.

ara anem a parlar d'un guaperes, un tio exitós, en Christian Kane, nascut a Dallas, Texas, l'any 74, però actualment afincat a Los Angeles, California. Aquest tio és actor de televisió, cantautor i actor de cinema, representant pur del New Country. Li agrada cuinar grans menjars, inclús quan ho fa només per ell. Com a esports favorits i bon texà, és aficionat al futbol americà i és fan del Dallas Cowboys des de nen, com jo! Avui ens porta la cançó American Made.

ara tenim aquí en Bill Yates, un simpaticot com ell sol. Vaig tindre l'ocasió de comprovar-ho fa 4 anys, quan vam estar junts. Emborratxat d'amor, Drunker of Love, és la cançó que ens porta al natural de Doniphan, Missouri.

Bé, companys, agafeu parella i poseu-li molt d'amor, que el Jim Johnson ens porta la cançó Lonely Dove. Troubles to a stranger in a bar about the problems and the pressures on a country

la Roseta d'ulls blaus, Sunny Sweeney, que va néixer a Houston, Texas, i que després de la universitat va començar amb una banda a tocar a bars de mala mort per tot Austin. Al llarg del temps va començar a diversificar-se i va anar per tot Texas. Va posar el seu àlbum al mercat el 2006 i fins a dia d'avui. Èxit rere èxit gràcies a les seves lletres alegres i picants. La cançó que ens porta avui diu In Your Heart.

Jim Dillon. En actiu des del 1979, a part de les seves cançons, ha continuat escrivint per altres artistes de força èxit, especialment el gran George Strait. El 2002 va ser inclòs al Saló de la Fama dels compositors de Nashville. I així feina rere feina, com la que ens porta la cançó d'avui, Gotta Go Back to Work.

Tornem a Austràlia, on el country és força exitós, com ja heu vist. I en Adam Brand és un exemple. Publicà el seu àlbum de debut a l'any 1997 i des de llavors 14 més ha guanyat 12 Country Music Awards del seu país. És fanàtic de les carreres de cotxes i té un equip propi, amb el qual competeix molt sovint. I així ho diu el seu tema d'avui, construït per la velocitat. Built for Speed.

companys, que ara anem a parlar de la Reba McEntire. Aquesta senyora amb 63 anys, nascuda a Pittsburgh, Oklahoma, cantant, actriu de televisió i cinema, compositora de cançons. Des del 1977 ha publicat ni més ni menys que 32 àlbums. Tot una carrera, sí senyor. Avui ens porta la cançó I'll Have What She's Having. Jo tindré

0: Bé, companys, això ha sigut tot per avui. La setmana que ve, més country music, a la mateixa hora i al mateix canal, aquí. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta bona estona.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera. La música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: l'hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!
3: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
4: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
3: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
4: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
3: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Hora 23.
5: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: enrere, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
1: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem! 1, 2, 3.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Tenim la millor selecció musical per les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol, gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
2: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
3: Els teus millors moments són a Ràdio Abrera.
4: 107.9.
3: La banda sonora de les teves...

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.